els àngels del serení. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi passa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint

que l'aigua de puntetes, que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint...